0: Ahora se abre, abre, abre.
1: Ja, samma med det.
2: Ja, no.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.